0: Seguís el Mundial en Radio Ontinyent Cadena Ser. Tota l'actualitat, els partits, les seleccions i tot el que envolta el Mundial 2026 en la sintonia de la Ser. Escolta'ns en Radio Ontinyent Cadena Ser, en l'app de la Ser seleccionant Radio Ontinyent i en dispositius Alexa dient: Alexa, posa Radio Ontinyent. Amb el patrocini de Suinteco, solucions integrals per a la logística.
1: Et parle des de les properes festes de morts i cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7. I al web larosacalzado.com.
2: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
3: La cadena se revalida su liderazgo.
2: Segons l'últim EGM,
3: esta ràdio, la SER,
2: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
3: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
2: Amb més de 18.000 oients diaris.
3: 18.000 oients diaris.
2: Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
4: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
5: Temps estable i temperatures en lleugera sensació Ontinyent.
6: Els municipis de la nostra comarca.
2: Radio Ontinyent Cadena Ser.
7: Son bones notícies.
2: Un equip líder.
3: Una vez más, muchísimas gracias.
8: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser. Vibramos con el Mundial.
9: Radio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.